Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se. Like an empty fire, like your desire.